humilitat i joiques a senyor Miquel. Halatxa jeringues, vel maitxa na etiquet. Coets cart prou disat, canait de minolet. Mama i s'estenissin i així s'hi ha inmelet.